Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

70s. 70s. Give me the

0: Bon dia, són les 10. Des d'avui es prohibeix aparcar el camí de la Pomareda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha fet efectiva la prohibició d'aparcar el camí de la Pomareda a partir d'avui dilluns 10 d'agost. La mesura, que ha entrat en vigor a la mitjanit de diumenge a dilluns, afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. Per garantir el compliment de la nova normativa, durant el dia d'avui s'estan duent a terme treballs per col·locar pals de fusta amb cordes al llarg d'aquest tram. Aquests elements s'instal·len amb l'objectiu d'impedir físicament l'estacionament de vehicles a la zona. Aquesta actuació, segons detallen des del consistori malgratenc, respon a un requeriment de l'Estat espanyol, que és qui gestiona el domini públic marítim o terrestre a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons la Direcció General de la Costa i la Mar, l'Ajuntament ha d'impedir l'accés de vehicles motoritzats en aquest espai per protegir la costa. La decisió se sustenta en la legislació de costes actuals, que prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles en terrenys que tinguin la consideració de platja, una condició que es dona en diversos punts del camí de la Pomareda. Amb aquesta mesura es busca garantir la protecció i la regulació de l'ús a la zona marítima d'aquest municipi. I SOS Costa Brava i Aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. L'associació SOS Costa Brava i Plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. En considerar inconcebible que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, les entitats proposen un canvi radical de model. Reclamen que aquests recursos es destinin a millorar el transport públic mitjançant el projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Segons els ecologistes, aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2, a diferència de la prolongació de la C32, que consideren que fomenta el transport privat. Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix, subratllen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei del canvi climàtic. Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027. Aquestes notícies les teniu ja, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Barça Valls.
1: I el que ens agrada a nosaltres escoltar aquesta sintonia. Molt bon dia, molt bona setmana. Com ha anat el cap de setmana? Com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició del De Gorra a Ràdio Palafolls. Nosaltres, amb energies i piles recargades, ja ho tenim tot a punt per acompanyar-te aquesta nova jornada, aquest dilluns 10 d'agost, amb el bo i millor de la música de Ràdio Palafolls. Com sempre, compartirem en aquest viatge fins la una del migdia la música dels 70, dels 80, dels 90, dels 2000, vaja, fins a arribar a aquest 2026. I posarem també previsió meteorològica. El no t'ho perdis amb totes les activitats culturals de Palafolls i Rodalies. I què seria l'estiu a la ràdio? Sense premis, sense concursos, sense pregunta, sense jugar amb vosaltres. Doncs, efectivament, el que farem avui és proposar-vos una nova pregunta i un nou repte del De Gorra. En una estoneta ens hi posem. Ja ho tenim tot a punt per acompanyar-te en aquest inici de setmana. Espero que ens segueixis a través del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat. Nosaltres, amb tot a punt, comencem!

0: Jordi Pratsavalls
1: a Ràdio Palafolls.
2: Ara per fi estem sols.

Tot i que ara mateix estan de gira tots els concursants de l'última edició d'Operación Triunfo, si algú ha destacat precisament, tot i no haver guanyat el concurs, és ell, Max Navarro, el maresmenc, ens fa vibrar en aquest inici de programa amb les seves estrelles. 10 i 8 minuts, en un no res, et dic quin és el premi i quina és la pregunta avui del de gorra. Abans, una petita tassa de cafè. Sí, amb bona música, com sempre, seguim creant la banda sonora original d'aquest matí amb l'ajuda de Mike and the Mechanics. Això que sona, Another Cup of Coffee.

aquesta sintonia el que significa és que ja ho tenim tot a punt per formular-te la pregunta del Dagorra. Què significa el Dagorra? Doncs ja ho saps, eh? Cada estiu l'equip, tot l'equip de fet de Ràdio Palafolls, ens proposem que gaudeixis de les propostes estiuenques sense que et gastis ni un euro. Això què significa? Doncs que avui, per exemple, et pots endur 10 entrades, 10 ben comptades, eh? 5 i 5, 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls, perquè puguis gaudir-les i dividir-les de la manera que tu vulguis. Escolta, que si vols anar 10 dies tu a la piscina municipal, vas descomptant entrades, una a una, fins a arribar a les 10. Que hi vols anar-hi amb amics, família, i les vols distribuir d'aquesta manera, doncs escolta, una altra proposta també per poder enviar i gaudir d'una jornada de gratis, totalment gratuïta, a la piscina municipal de Palafolls. Sigui com sigui, aquesta és la proposta d'avui. 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls per gastar aquesta temporada 2026 al respondre'ns a una senzilla pregunta. Avui el que volem és que segueixis la lògica de la sèrie. T'explico. Imagineu-vos que marxem d'excursió en tren, sí? Suposant, i amb tots els problemes que hi ha hagut aquests últims anys amb Renfe, que agafem el tren a l'estació de Malgrat de Mar, sí? Direcció Barcelona. Doncs bé, després de l'estació de Malgrat de Mar, i si tot va bé, arribaríem a l'estació de Santa Susanna. Després de l'estació de Santa Susanna, Pineda. Després Calella. Però, i després? Quina estació vindria? Doncs aquesta és la resposta que busquem avui. Hem de seguir la sèrie. Si agafem el tren a l'estació de Malgrat de Mar, direcció Barcelona, passaríem per Santa Susanna, després l'estació de Pineda, després l'estació de Calella, però després de Calella quina estació vindria? Doncs aquí trobaràs la resposta del Dagorra. Si vols participar, ja coneixes la pregunta. El que volem ara és que ens donguis la resposta. Ens la pots fer arribar, per exemple, trucant-nos al 93 761 4701. Aquest és el telèfon de la ràdio. 93 761 4701. Una altra manera de participar, doncs, és el correu electrònic. Per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. I encara una altra manera de participar, al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. 607 64 65 66. És important que ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Com sempre, a la part final del programa, contrasenya i trucada en directe per saber qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls.

0: Sí que és veritat que com alguns ens esteu dient ja per telèfon que ens esteu trucant per donar-nos la resposta del de gorra, hem començat la jornada amb molta energia, eh? I nosaltres contents, com sempre, de traslladar-vos aquest bon rotllo des dels micròfons de la ràdio. Al ritme de cançons com aquest Maybe You Are The Problem, estem parlant de Bamax, publicitat, i tornem amb Shakira.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: I quan passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí i després d'aquest clàssic Hey Soul Sister dels Train, arriba l'hora de consultar quina és la previsió meteorològica, una informació que ens apropen des del Consell Comarcal del Maresme, el seu meteoròleg, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui doncs s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica. Tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se a la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixant una mica, demà baixant una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
0: Gràcies, Quim. No esperem pluges, doncs, per l'eclipse, no esperem núvols, tampoc. Recordo que aquí a Palafolls, per exemple, es podrà veure des de l'esplanada del port, on hi haurà també un sopar popular i després actuació musical. En parlarem dins el No t'ho perdis. De moment, bonança meteorològica per a què fa aquests pròxims dies. Actualitzem informació, Quim, en una estoneta dins l'informatiu migdia. Nosaltres el que farem ara és seguir compartint èxits des de Ràdio Palafolls i ho farem amb l'ajuda de la Fúmica. Vinga, tots a ballar!

Un clàssic que ens ha fet anar, doncs, uns quants anys enrere, cap als 90 amb The Rembrandts i aquest Just the Way It Is, Baby. Doncs que ens porta directament a reformular la pregunta del de gorra. Si ens segueixes des de l'inici, des de les 10 del matí, sabràs que avui juguem per 10 entrades a la piscina municipal. Una molt bona proposta per, com a mínim, aminorar l'aixafogor, la calor d'aquests dies. 10 entrades per gastar aquesta temporada d'estiu 2026 a la piscina municipal de Palafolls. Avui per jugar amb nosaltres i utilitzar la imaginació. Sí, et proposo un viatge. Un viatge en tren, tot i que últimament, és veritat, Renfe doncs no tindria la millor publicitat o no funcionaria tot allò que ens agradaria. Ha estat un any 26 complicat, eh? Però posem-nos en el millor dels casos. Diguem que agafem un tren a l'estació de Malgrat de Mar i que tot funciona correcte. L'agafem a l'hora, passarà per totes les estacions, no hi haurà problema d'aglomeracions. Però atenció, que aquí ve la pregunta. Si agafem el tren a l'estació de Malgrat de Mar i anem direcció Barcelona, passaríem després de Malgrat per l'estació de Santa Susana, després per Pineda. La pròxima estació seria Calella. Però aquí ve la pregunta. Després de Calella i direcció Barcelona, quina estació vindria? Anem en tren, eh? I parem a totes les estacions, a l'hora puntual. Vaja, una cosa que ja ens agradaria a molts. Si agafem el tren a l'estació de Malgrat de Mar, seguiríem després per Santa Susana, després Pineda, després Calella i després de Calella, quina estació vindria? Quin municipi vindria seguint doncs, les diferents estacions ferroviàries? Aquesta és la resposta d'avui, aquesta és la resposta que busquem per entrar dins el sorteig d'aquestes 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls. A més, et recordo que cada cop que participis, guanyis el premi o no, entres en el sorteig d'aquesta super... del superpremi, podríem dir, de final de temporada. Aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. Com ho farem? Doncs entre totes les persones que hagueu participat al de gorra, a final de temporada farem un sorteig extra. El gran sorteig, eh? Aquesta escapada per dues persones a una casa rural. Com sempre jugant gràcies a Ricitours Viatges, l'agència de viatges de Malgrat de Mar. Una molt bona proposta, sens dubte, entre tots els que hagueu participat. Per tant, cada cop que participis, matí o tarda, doncs t'acostes més a aquest premi. Recorda, avui 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls per dir-nos... quina estació de tren vindria després de l'estació de Calella direcció Barcelona? Esperem la teva resposta, per exemple, trucant al telèfon 93 761 4701. Aquest és el telèfon de la ràdio. Si no, doncs escolta, envia'ns un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls al 607 64 65 66. I encara et dono una oportunitat més. Pots participar per correu electrònic. estiu@radiopalafolls.cat. Avui, 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls.

0: Temes d'aquells que ens porten bons records, ja camí de les 11 del matí, a punt de completar doncs la primera hora d'aquest de Gorra. Entre els grans èxits, que de fet ho són tots, de Bruno Mars, avui ens hem decantat per aquest Versace on the Floor, un tema del passat 2017. 10 minuts i arribem a un nou butlletí horari. En un no res actualitzem informació. Abans, però, encara ens queden alguns temes més després de la publicitat.
1: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja a mirar cels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

És un d'aquells temes mitiquíssims, eh? Un homenatge a Miguel Ríos, que de fet ahir al vespre el teníem a Santa Susana, triomfant en el seu escenari de Mar d'Estiu, on també va sonar aquesta cançó. Nosaltres hem anat molt més enllà i el 2009 hem recuperat la veu de Carlos Tarque. Els M-Clan versionant aquest Santa Lucía dins el Bienvenidos. 4 minuts i arribem a les 11 del matí. Canviem totalment d'estil i d'època. Reggae Night és el torn de Jimmy Cliff.

0: Bon dia, són les 11. La tribu juganera de la Biblioteca Enric Miralles ja compta amb un catàleg de més de 100 jocs de taula. La Biblioteca de Palafolls continua transformant-se en un espai que va molt més enllà de la lectura. A través de la iniciativa de la tribu juganera, el centre ofereix cada divendres a la tarda un punt de trobada per famílies i grups d'amics centrats en els jocs de taula, una proposta que es complementa amb l'èxit del seu servei de préstec de jocs. L'activitat es realitza cada divendres de 5 de la tarda a 7 a la sala infantil de la biblioteca. Es tracta d'una aposta oberta a tothom sense necessitat d'inscripció prèvia, on els infants acompanyats d'un adult poden descobrir noves maneres de divertir-se i reforçar vincles a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca s'ha subratllat la importància d'obrir l'equipament a noves dinàmiques com aquestes. Actualment la biblioteca compta ja amb una col·lecció de 107 jocs de taula que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació, cartes i misteri, i tots ells adaptats per totes les edats. Aquest servei ha tingut una recepció molt positiva i és que ja ha registrat un total de 167 préstecs durant els primers 6 mesos d'aquest any. Els usuaris poden consultar un catàleg amb fotografies i explicacions tècniques per escollir fins a un màxim de 2 jocs durant 30 dies amb el carnet de la biblioteca. Des de la biblioteca s'ha defensat que aquesta vessant lúdica és una part fonamental de la vida cultural per també als infants de Palafolls. Per garantir que el material es mantingui en bon estat, tant la recollida com la devolució dels jocs s'han de fer directament al taulell de la biblioteca, evitant l'ús de la bústia de retorn. Els infants que vulguin fer ús del préstec han d'anar acompanyats d'un adult responsable, i des de la biblioteca s'ha recordat que jugar no és només entreteniment, sinó que també ajuda a treballar capacitats clau com la concentració, la creativitat i la resolució de problemes. Com és habitual, aquesta notícia ja la teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Tot i ja portar uns anys dalt dels escenaris fent-nos vibrar amb les seves cançons, aquest estiu s'han endut el títol de cançó de l'estiu en català. Estem parlant de la Ludwig Band. Tots hem cantat això de Xavier, tot va bé, el tècnic de so. Una cançó que sobretot s'ha fet coneguda a través d'un challenge de TikTok. Amb ells comencem aquesta segona hora aquí en aquest d'agost estiu a Ràdio Palafolls, les 11 i 8 minuts. Queda't amb nosaltres, que seguirem compartint èxits. I ho fem ara, doncs, retrocedint fins als 90. La cançó Broken. Qui la canta? Soul Sisters.

Jo crec que és bona hora per recordar el repte de gorra d'aquest matí, que et pot fer guanyar 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls. Entre tanta calor i sobretot tanta sensació de xafogor, aquells que no tenim piscina a casa nostra o a la nostra comunitat, hem de buscar, doncs, precisament, aquests llocs a Palafolls per poder-nos refrescar. Un d'aquests llocs és la piscina municipal de Palafolls, i si a sobre hi pots entrar de manera gratuïta, és a dir, gratis, encara molt millor. I no una vegada, no, sinó fins a 10 vegades, perquè el que et regalem avui són 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls. I com pots aconseguir aquestes entrades? Doncs ben fàcil. De moment el que et proposo és que em resolguis aquest repte. Fem volar una miqueta la imaginació i avui et proposem un viatge en tren per la costa. Des de

de Calella, direcció a Barcelona, ja ens donem per convençuts, ja som contents. Què passarà després? Que si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades. I això sí, hauràs d'estar atent a la contrasenya, que és aquella frase que hauràs de dir doncs al final del programa, si et truquem en directe quan aixequis el telèfon. De moment, la resposta, com ens la pots fer arribar? Doncs amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Ja el tenim a punt, 607 64 65 66. Òbviament, també tenim a punt el telèfon de Ràdio Palafolls per comentar la jugada amb tot l'equip del Dagorra, 93 761 4701. Aquí també ens pots dir aquest matí la resposta. I si no, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. Tot preparat, doncs, perquè hi puguis dir la teva. I al final del programa, com dèiem, trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Atent, atenta, també a la contrasenya, perquè t'interessa, eh? Si no ens dius la contrasenya, no et podrem donar el premi. Avui, 10 entrades per la piscina municipal de Palafolls. I mentre seguim pensant en aquesta pregunta, Shakira i Avicii.

arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36.

0: Segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo, centre de teràpies i formació Aromaana, el teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Escoltes, Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

què ens agraden a nosaltres tots aquests clàssics. Hem anat cap enrere, cap al 1996, per retrobar el disc recopilatori que recull el que va ser la seva darrera gira el 1996. Parlem de Los Rodríguez, l'àlbum es titula Hasta Luego, i hi havia temes com aquest, Dulce Condena. I ara em permetreu una dedicatòria, perquè hi ha una persona que sabem que ens està escoltant i que és un d'aquells seguidors des del primer dia del Dagorra, eh? Parlem d'un fan d'aquest programa, el Lluís Clos. Lluís, sabem que ens estàs escoltant, sabem que t'agrada molt el Dagorra, que cada matí ens escoltes, i per tu aquesta cançó. El que sí que no sabem és si t'agrada el boss, ho intentarem. Born in the USA, per tu, Lluís.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 10 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi perquè demà passat es viurà l'eclipsi. A Palafolls ja ho tenim tot organitzat per poder-lo veure. Serà el proper 12 d'agost a l'esplanada del castell. Hi haurà un sopar popular i després també l'actuació de la Pell Roja. La proposta començarà a les 7 de la tarda, tot i que l'eclipsi començarà cap a 7:45 del vespre. Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de Festa Major. D'entre les propostes, aquesta nova setmana destacarem aquesta tarda el torneig de Catan Júnior, que començarà a 6:15 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala. A part, també una miqueta més tard, a les 6, hi haurà torneig de Catan per a joves al mateix indret.
0: No t'ho perdis.
1: Una altra activitat d'aquesta tarda començarà a 6:45 de la tarda la proposta Rodoreda, Flors i Festa, a les Peixateries Velles, un taller per a famílies amb llibres reciclats, a càrrec d'Assumpta Mercader i Mireia Còrdoba, organitzat per la Guarda del Llibre. I a partir de les 7 de la tarda, el concurs de puzzle a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. Demà hi ha previst torneig de Catan a partir de les 6 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala i continuarà també el concurs de puzzle a partir de les 7 de la tarda. I també tindrem animació infantil a les 7 de la tarda al parc de Francesc Macià amb l'espectacle La Festa, a càrrec dels Germans Cartoon.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes, en aquest cas dins l'Estiueja't de Pineda. Divendres hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. Sense oblidar que diumenge també tindrem la Holy Party, una festa popular que es farà a l'espai de l'Skate Park per a joves a partir de les 7 de la tarda. Canviem l'agenda de Pineda, parla de Calella, per destacar aquest vespre a partir de les 9 a l'Església de Santa Maria i Sant Nicolau, concert d'Aranjuez, a càrrec de l'orquestra Camerart, juntament amb el prestigiós guitarrista Celil Refik Kaya. Les entrades les podeu aconseguir a www.mediterraneanguitarfestival.com. Si seguim avançant, ens fixem també en les propostes al municipi de Tordera, municipi que també ha organitzat un esdeveniment en motiu de l'eclipsi solar. Serà l'aparcament de la carretera de Fogars demà passat dimecres. A part, també el divendres tindrem sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament. I és que comencen els actes de la Festa Major de Tordera 2026. I a les 10 d'aquell mateix dia hi haurà correfoc infantil i posteriorment la Caset DJ amb la disco dels 80 fins al 2000.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem al municipi de Blanes. Demà toca de nou cinema als barris projectant la pel·lícula Jumanji. Serà a les 10 del vespre al Passeig de la Mestrança al Port. I un apunt més d'aquesta agenda cultural. El dijous de música en viu que organitza l'Associació Gastronòmica de la Plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 9:15 del vespre, sopar i música en directe aquesta setmana amb Sweet Savage.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Tenga, to an end, and game, and

I amb l'ajuda de Robbie Williams i aquest tema que aixeca la moral de qualsevol, aquest Let Me Entertain You, permetem que et recordi que avui, si jugues amb nosaltres, si jugues amb el de gorra a Ràdio Palafolls, pots aconseguir 10 entrades per la piscina municipal. A més, el que fem són 10 entrades que les pots gastar totes tu en diferents dies fins a arribar a final de temporada, o pots convidar qui tu vulguis a participar un dia agradable a la piscina del nostre municipi, i totalment de franc, simplement venint a buscar el teu premi si et proclames guanyadora o guanyador del de gorra d'avui. Però com ho has de fer? Doncs fàcil, la manera habitual a la qual cada matí d'estiu juguem el de gorra a Ràdio Palafolls, responent una senzilla pregunta que ja portem un parell d'horetes fent-la, eh? De fet, el que et proposem és que segueixis la sèrie. Agafem el tren, de forma imaginària, a l'estació de Malgrat de Mar i anem direcció Barcelona. Si parem a totes les estacions, després de Malgrat de Mar vindria l'estació de Santa Susana, després Pineda, després Calella. Però després de Calella, quina estació vindria? Quin municipi visitaríem? A quina estació baixaríem? Doncs aquesta és la resposta que busquem avui. Pujant a l'estació de Malgrat de Mar, direcció Barcelona, passaríem per Santa Susana, després Pineda, després Calella. I quina seria la pròxima estació? Si saps la resposta, si vols optar avui a aconseguir aquestes 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls, envia'ns la teva opció a través d'un correu electrònic. Per exemple, ja el coneixes, estiu@radiopalafolls.cat. Òbviament, també pots participar doncs amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, sí, però també per trucada directa al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Una altra opció que et dono és utilitzar el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607-64-65-66. Després de l'estació de Calella, direcció Barcelona, quina estació vindria? Encara tens una horeta per poder participar i qui sap si avui t'emportes aquestes 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls. Ves-hi donant voltes. Mentrestant, nosaltres seguim composant la banda sonora original d'aquest matí de dilluns. Iniciem la setmana també amb l'ajuda de Harry Styles. Well, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 12. Els joves de Palafolls poden optar a un ajut de 17.000 euros per fer-se autònoms. Els joves del nostre municipi que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.000 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar a l'ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre de 2025 i la data del límit de presentació de les sol·licituds, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiàries en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'iniciar la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal, que és qui ofereix aquests ajuts, també està oferint un servei d'ajuda i acompanyament específic pels joves de la comarca per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ens comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves de Palafolls i també del Maresme que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu electrònic a l'adreça emprenedoria@ccmaresme.cat. I des d'avui, les persones que visitin la platja Malgrat de Mar no podran aparcar al camí de la Pomareda. L'Ajuntament ha fet efectiva la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda o platja de Palafolls a partir d'avui, dilluns 10 d'agost. La mesura que ha entrat en vigor a la mitjanit de diumenge a dilluns afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. Per garantir el compliment de la nova normativa, durant el dia d'avui s'estan duent a terme treballs per col·locar pals de fusta amb cordes al llarg d'aquest tram. Aquests elements s'instal·len amb l'objectiu d'impedir físicament l'estacionament de vehicles. L'actuació, segons detallen des del consistori malgratenc, respon a un requeriment de l'Estat espanyol que gestiona el domini públic marítim o terrestre a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons la Direcció General de la Costa i la Mar, l'Ajuntament ha d'impedir l'accés de vehicles motoritzats en aquest espai per protegir la costa. La decisió se sustenta en la legislació de costes actual que prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles en terrenys que tinguin consideració de platja, una condició que es dona en diversos punts del camí de la Pomareda. Amb aquesta mesura es busca garantir la protecció i la regulació de l'ús de la zona marítima del municipi veí. Aquestes notícies ja les podeu consultar, com sempre, al nostre web. També molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més informació a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Record d'infantesa desbloquejat, eh? Sens dubte, estem parlant d'aquest Hilarie. Un record per Xuxa, i en aquest cas amb la nova versió que n'ha fet Melody aquest estiu 2026. Amb ella comencem ja l'última etapa d'aquest de gorra, és a dir, l'última hora. Un moment on sabrem també qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal de Palafolls. Serà al final i, com sempre, amb la corresponent contrasenya. Encara tens temps, farem algun recordatori abans d'arribar a la una, però abans arriba el torn d'anar molt més cap enrere. Ultranet, el recordes? Tenien una cançó emblema, que és la que ja sona en aquest de gorra. You're free.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

I mica en mica el temps es consumeix i mica en mica arribarem en el moment en saber qui s'emporta avui aquestes entrades a la piscina municipal. Però això serà en una estoneta, perquè encara hi ets a temps avui si vols ser el guanyador i posar-te la gorra. Això què significa? Doncs avui, aquest matí de dilluns, inici de setmana, 10 d'agost, que et pots emportar 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. I tot això de franc, per acabar la temporada d'estiu com cal, perquè les divideixis de la manera que tu vulguis, això sí, totalment de franc, eh? Tan sols et demanem que ens contestis a una senzilla pregunta per entrar dins el sorteig d'aquestes entrades a la piscina. Jo crec que la pregunta també és fàcil. Tots els que heu participat l'heu encertada. Encara ens faltes tu. El que et proposo és que fem un viatge imaginari en tren. Agafem el tren precisament a l'estació de Malgrat de Mar, perquè Palafolls, de moment, no tenim estació de tren, per tant anem al poble veí. Agafem el tren a Malgrat de Mar, com dèiem, direcció Barcelona. Si coneixes una miqueta la trajectòria d'aquesta línia, sabràs que si parem a totes les estacions, després de Malgrat de Mar, arribaríem a Santa Susana, després a Pineda de Mar, després a Calella. Però atenció, i aquí ve la pregunta, després de Calella, quina estació de tren trobaríem? Aquesta seria la pregunta d'avui. Com dèiem, encara hi ets a temps a participar. Envia'ns la resposta, per exemple, amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. També pots trucar-nos directament a la ràdio per donar la teva resposta. 93 761 4701. I si no, el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tindràs una oportunitat d'aconseguir aquestes 10 entrades a la piscina municipal. Atent a la contrasenya, que direm en una estoneta. Encara no l'hem dita, perquè també la necessites si et truquem en directe al final del programa. I et vull recordar també que cada cop que participes tant el de gorra com el de gorra express, tens una nova oportunitat d'aconseguir el gran premi de final de temporada. Estem parlant d'aquesta escapada per dues persones a una casa rural. Ricitours Viatges, l'agència de viatges de Malgrat de Mar, torna a col·laborar amb el de gorra.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències...

0: Centres de viatges, farmàcies, botigues de...
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Molts de vosaltres reconeixereu el tema per ser una de les cançons que proposaven la banda sonora original de la pel·lícula Regreso al Futuro. Parlem de Hugh Lewis and the News, The Power of Love, el poder de l'amor, eh? Que diuen que tot ho mou. Dos quarts d'una del migdia, mitja horeta i tanquem paradeta. Segueix amb nosaltres en aquest de gorra per, entre d'altres coses, seguir compartint èxits.
1: T'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
2: Ràdio Palafolls.
1: Cada dia més a prop.
0: Avançant una miqueta més en el temps, ens trobem amb el tema emblema dels One Republic. Era el 2008, quan arribaven al més amunt de les llistes d'èxits, amb aquest Stop and Stare.

0: I amb l'ajuda d'aquest End of the World, amb la veu, doncs, de Miley Cyrus, el que fem és recuperar el repte de gorra i posar ja el cronòmetre en versió compte enrere. I és que en 10 minuts sabrem qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal. Ara et diré també quina és la contrasenya, però abans, per aquells que us acabeu d'incorporar, vaja, mal fet, perquè portem des de les 10 del matí, amb el de gorra i amb la mateixa pregunta, però volem donar-te l'oportunitat de que puguis participar també en el sorteig d'aquestes 10 entrades a la piscina municipal. Si les vols aconseguir, el primer que has de fer, si no ho has fet ja, és respondre aquesta pregunta. Mira, avui et proposem agafar el tren des de l'estació de Malgrat de Mar, direcció Barcelona. Anem fins a Santa Susana. Aquesta seria la primera parada que faríem si tot funciona amb normalitat. Després passaríem per Pineda de Mar, Calella. Però després de Calella, direcció Barcelona, quina seria la següent estació? Aquesta és la resposta que busquem avui i encara hi ets a temps, com dèiem, 10 minuts per poder participar. Envia'ns aquesta resposta amb un correu electrònic, per exemple, indicant nom, cognom i telèfon de contacte a través de estiu@radiopalafolls.cat. També pots trucar directament a la ràdio al 93 761 4701 o enviar-nos la resposta amb el WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls al 607 64 65 66. Com dèiem, en menys de 10 minuts el que farem és trucar a la persona guanyadora i quan aquesta persona aixequi el telèfon, ja que la cosa avui va de trens i atenció que ve la contrasenya. Avui la contrasenya és passatgers al tren. Com un conegut jocs de taula, Passatgers al tren, aquesta és la contrasenya. Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. Passatgers al tren. Com si fossis el revisor. I llavors sí que t'emportes aquestes 10 entrades a la piscina municipal. Passatgers al tren és la contrasenya d'avui. Ja ho tens tot per participar. Ara només et queda esperar. En una estoneta truquem al guanyador o guanyadora. Ara seguim amb la radiofórmula de Ràdio Palafolls i ho farem amb l'ajuda de Lady Gaga.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatge...
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.

La veu d'Anna Torroja en solitari el 2010 publicava ja el cinquè àlbum d'estudi en solitari. Arribava aquest tema, Sonrisa, que hem gaudit en aquest de gorra ja en el tram final, finalíssim, perquè en qüestió de 9 minuts arribem a la una del migdia. Un tema més i truquem al guanyador o guanyadora del concurs d'avui. Un clàssic, això sí, un d'aquells temes en majúscules. You Can Hardly Love.

0: Doncs un matí més, el de Gorra de Ràdio Palafolls, repetirem jugada. Arriba el moment més esperat per tots els oients que ara mateix esteu amb el telèfon al costat esperant a veure si us truquem o no. Arriba el moment de la contrasenya. Arriba el moment, doncs, de proclamar guanyador o guanyadora del de Gorra d'avui. Això què significa? Avui, dia 10 d'agost, doncs que el guanyador o guanyadora s'emporta 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls i distribuir-les de la manera que vulguis. Això sí, haurà d'agafar-nos el telèfon i dir correctament la contrasenya. Avui que fèiem un viatge en tren, sortíem de l'estació de Malgrat de Mar direcció Barcelona i passàvem per diferents estacions, com per exemple la de Santa Susana, la de Pineda, si seguíem passàvem per la de Calella i atenció, després de Calella quina estació venia? Doncs la de Sant Pol. I tots heu encertat. Ara fa falta fer la trucada i que ens diguis, com dèiem, la contrasenya correcta. Atenció a la contrasenya, eh? Avui quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és passatgers al tren. Com si fossis un d'aquells antics regidors. Regidors no. Sí, vaja, aquests que controlen la pujada i la sortida del tren. Revisors. Ara, Jordi, ara. Un lapsus. Doncs passatgers al tren, com si fossis un revisor de tren. Ens hauràs de dir aquesta frase només aixecar el telèfon. Passatgers al tren. Vinga, va, vaig a trucar. I això sí, òbviament ens has d'agafar el telèfon. Si no, malament rai. Jo vaig marcant el més ràpid que puc. Ara sí, ja marcat. La següent passa és agafar línia i que ens agafis el telèfon i diguis passatgers al tren. I així ja ho tindríem tot. Vinga. Ara no sé si hem agafat línia o no. Ara ens ha costat, eh? Passatgers al tren, recorda. Vinga. A veure. Ai, ai, ai. Agafa'ns el telèfon, passatgers al tren. Vinga. Hola? Esperarem una miqueta més, si no passarem a una segona trucada.
1: Le atiende el contestador.
0: Ja. Re. Contestador, res. Res. A la primera no l'hem pogut donar. No passa res. Farem una segona trucada. Vinga, va. Ràpid. Perquè, si no, no podrem entregar el premi. Vinga, va. Passatgers al tren és el primer que ens hauràs de dir. A veure si agafem línia i a la segona el podem entregar. Vinga, va. Ara hem agafat línia. Passatgers al tren, recorda. Dos tons.
2: Passatgers al tren!
0: Ara sí! Vinga! Freestyle, clar que sí! Moltes felicitats, ostres! De les millors contrasenyes que ens han dit en aquestes temporades del de Gorra, eh? Molt bé, sí senyor.
2: Moltes gràcies.
0: No, a tu, moltes gràcies per participar. Amb qui parlo, sisplau?
2: Amb en Fran de Blanes.
0: Fran, doncs escolta, quan vulguis pots passar per aquí per la ràdio a buscar les teves entrades, sí?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: T'esperem aquí. Gràcies, Fran. Una abraçada. Adéu. Doncs mira, directament, amb aquest xutxu, fins i tot de tren, escolta, en Fran s'emporta el premi d'avui a la segona. Avui l'hem entregat, eh? Moltes felicitats, Fran. Com dèiem, t'esperem aquí a la ràdio per buscar el teu premi. Nosaltres ja ens queden 2 minuts, per tant, deixem pas a la nostra companya Melina Morilla. Ho deixem aquí. Demà dimarts ens hi tornarem a posar. Gràcies per tot. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Els joves emprenedors de Palafolls poden optar una subvenció de fins a 17.000 euros per establir-se com a autònoms. Aquesta línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia. El Consell Comarcal, que és qui atorga aquesta subvenció, ofereix un servei d'acompanyament i assessorament tècnic per facilitar tots els tràmits als joves interessats del nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dilluns. Parlarem també d'altres temes en l'informatiu d'avui. Entre altres, la Biblioteca Enric Miralles supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El Centre Palafollenc ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de 107 jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb carnet poden endur-se fins a 2 jocs durant un període de 30 dies, funcionant de manera similar al préstec de llibres o pel·lícules. L'èxit de la iniciativa és notable, amb 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

I parlarem de qüestions relacionades amb la mobilitat, perquè SOS Costa Brava i Aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats ecologistes reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos a la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors. Adverteixen que si la Generalitat manté la voluntat d'iniciar les obres abans del 2027, reprendran les mobilitzacions socials.

I seguirem parlant de mobilitat, però en aquest cas a Malgrat de Mar, que ha prohibit des d'avui mateix l'aparcament de vehicles al camí de la Pomareda per protegir la costa. La mesura afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Masbages, l'espai conegut també com a platja de Palafolls. L'actuació respon a un requeriment de l'Estat espanyol per impedir l'accés motoritzat en terrenys que tenen la consideració legal de platja. Per garantir el compliment de la nova normativa, avui s'estan instal·lant físicament pals de fusta amb cordes al llarg de tot el camí per evitar l'estacionament. El consistori malgratenc executa així les directrius del Ministeri per la Transició Ecològica per garantir la regulació i protecció del domini públic marítim o terrestre.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui el temps canviarà una mica. La nuvolositat es farà molt abundant durant el matí i variable a la tarda, formada per núvols mitjans i baixos, que durant la primera meitat del dia arribaran a tapar el cel. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component est i nord-est iran cap a component sud-est. El mar estarà en estat de marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 19 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 32 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost i ho fem parlant d'economia, però economia dirigida cap als joves, perquè els joves del nostre municipi i també de la comarca poden optar un ajut de 17.000 euros per tal de fer-se autònoms. Els joves de Palafolls que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.094 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar aquesta ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiaris en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'haver iniciat la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un servei d'ajuda i acompanyament específic per tots els joves per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ENS comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu a l'adreça emprenedoria@ccmaresma.cat. I seguim amb altres temes. Ara marxem cap a la biblioteca, que ja compta amb més de 100 jocs de taula disponibles en el servei de préstecs. La Biblioteca Enric Miralles ha consolidat un servei que permet als veïns i veïnes portar la cultura del joc més enllà de les seves parets. Es tracta del préstec de jocs de taula, amb una col·lecció que ja supera el centenar d'opcions. El centre ofereix la possibilitat d'endur-se aquest material a casa, fomentant així noves formes d'oci i aprenentatge a l'entorn familiar. El funcionament d'aquest servei és similar al dels llibres o pel·lícules. Qualsevol persona amb el carnet de la biblioteca pot demanar fins al màxim de 2 jocs de taula i disposar d'ells durant un període de 30 dies. La col·lecció actual consta de 107 jocs adaptats a totes les edats i perfils de jugador, incloent-hi modalitats de memòria, estratègia, cooperació, paraules, cartes i misteri. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, reivindica el paper d'aquests equipaments com a centre de descoberta integral.
1: Quan pensem en una biblioteca, sovint pensem en llibres, contes i lectures. Però les biblioteques són molt més que això. Som espais de trobada, d'aprenentatge, de descoberta i també de joc. A la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls tenim una col·lecció de més d'un centenar de jocs de taula a disposició dels nostres usuaris. Actualment comptem amb 107 jocs pensats per a totes les edats i diferents tipus de jugadors. Jocs de memòria, d'estratègia, de cooperació, de paraules, de cartes, de misteri... Una gran varietat perquè cada persona pugui trobar aquell joc que més s'adapti als seus gustos.
0: Per facilitar la tria, la biblioteca disposa d'un catàleg amb fotografies de cada joc on s'especifica l'edat recomanable, el nombre de jugadors, la durada de les partides i una breu explicació del seu funcionament. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les opcions disponibles abans de fer la seva petició. Com que es tracta de materials amb moltes peces petites, des del centre es recomana que tant la recollida com la devolució es facin exclusivament al taulell de la biblioteca, mai a la bústia de retorn, per poder revisar que el joc estigui complet i en bones condicions. En el cas dels infants, el préstec s'ha de fer sempre amb l'acompanyament d'un adult responsable. L'èxit d'aquesta proposta és evident, ja que durant els primers 6 mesos d'aquest any ja s'han registrat 167 préstecs. Miralles destaca que aquesta xifra demostra que el joc també és cultura.
1: I us recordem que els jocs de taula no són només entreteniment. Quan juguem, aprenem a prendre decisions, a treballar la concentració, la creativitat i la resolució de problemes. Aprenem a respectar unes normes compartides i, sobretot, creem espais de relació i comunicació. Per això diem que el joc també és cultura. Igual que un llibre ens pot transportar a altres mons, un joc ens pot fer pensar, imaginar i connectar amb altres persones. Des de la Biblioteca Enric Miralles volem continuar oferint propostes que facin de la biblioteca un espai viu proper i obert a tothom. Un lloc on poder llegir, però també jugar, crear, aprendre i compartir.
0: Aquest servei de préstec es complementa amb l'activitat de la tribu juganera, que convida les famílies a jugar a la mateixa biblioteca cada divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre. I ara parlem de mobilitat perquè SOS Costa Brava i aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palau Dalmas, alerta que el projecte actual no és la solució als problemes de la zona. També per això demanen la dimissió de Paneque, perquè diuen que no pot ser que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial.
2: Nosaltres creiem que aquest projecte no millora els problemes de mobilitat de la zona. Nosaltres som conscients de que hi ha, sinó que els agreuja, nosaltres som conscients que hi ha un problema de mobilitat a la zona i n'hem estat parlant diverses vegades amb la Generalitat. Nosaltres creiem, és evident que hi ha una saturació durant l'estiu i alguns caps de setmana de les infraestructures viàries que hi ha, des de la sortida de la C32 fins a Blanes i després fins a Lloret, i que provoquen greus problemes. Nosaltres apostem per diferents mesures que hem traslladat a la Generalitat. Nosaltres creiem que s'ha de fer actuacions de millora del transport públic. El bus ràpid Planes-Lloret està a punt d'executar, però també defensem el tren tram de Palafolls-Planes-Lloret.
0: Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta mateixa infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix subratllen que el Tribunal Superior de Justícia ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei de canvi climàtic. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, els ecologistes proposen destinar aquests recursos al projecte del Trem Tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Palau Dalmas defensa que aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit. A més, el president de l'entitat critica la incoherència de la Generalitat, assegurant que el model d'ampliació d'autopistes va en contra del que es promulga quan es diu que hem de reduir les emissions de CO2.
2: Aquest tren tram donaria solució a la mobilitat de la gent que viu i treballa en aquestes tres poblacions, de Palafolls, Blanes i Lloret, traient cotxes de les carreteres actuals i que, per tant, milloraria eminentment la mobilitat. Nosaltres així ho hem transmès al Departament de la Generalitat, al Departament de Territori, els quals van estar oberts a totes aquestes solucions i alternatives que nosaltres apostàvem, però en un moment donat, degut a pressions, suposo, d'alguns lobbies, sobretot de Lloret, s'ha cedit i ha tornat a anunciar la consellera Paneque se farà un estudi informatiu la mobilitat, o sigui, un estudi informatiu per prolongar la C32 fins a Lloret de Mar.
0: Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció de Junts per Catalunya que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027. SOS Costa Brava i Aturem la C32 han advertit que si el govern insisteix a executar la infraestructura, es tornaran a mobilitzar i buscaran complicitats amb altres entitats del país que s'oposen a grans projectes viaris. I seguim parlant de mobilitat, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè des d'avui es prohibeix aparcar el camí de la Pomareda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha fet efectiva la prohibició d'aparcar el camí de la Pomareda o platja de Palafolls a partir d'avui, dilluns 10 d'agost. La mesura, que ha entrat en vigor a la mitjanit de diumenge a dilluns, afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. Per garantir el compliment de la nova normativa, durant el dia d'avui s'estan duent a terme treballs per col·locar pals de fusta amb cordes al llarg d'aquest tram. Aquests elements s'instal·len amb l'objectiu d'impedir físicament l'estacionament de vehicles a la zona. L'actuació, segons detallen des del consistori malgratenc, respon a un requeriment de l'Estat espanyol, que és qui gestiona el domini públic marítim o terrestre a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons la Direcció General de la Costa i la Mar, l'Ajuntament ha d'impedir l'accés de vehicles motoritzats en aquest espai per protegir la costa. La decisió se sustenta en la legislació de costes actual.

menjar enrere, un dia com avui, marxem al 2025, quan va augmentar l'atur per primer cop en 5 mesos. Aquell mes de juliol es va trencar la ratxa que portava acumulada al nostre municipi pel que feia a les dades de l'atur. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Palafolls va tancar juliol amb 383 persones aturades, 4 més, respecte al juny. La dada representava una taxa total d'aturats en el nostre poble del 7,17%. Comparat amb l'any anterior, hi havia 7 persones menys a les llistes de desocupats. Llavors hi havia 390 persones. Pel que fa a la comarca, el Maresme registrava un total de 19.080 persones aturades. Això suposa, o suposava l'any passat, el 8,26% de la població activa, amb un augment de 146 persones a les llistes del SOC.

Marxem 5 anys enrere en el temps, al 2021, i és que l'aiguat que va haver-hi el dia anterior deixava més de 45 litres per metre quadrat a Palafolls. Les fortes pluges van deixar registres poc habituals i molt concentrats. En tot aquell dia van caure 45 litres per metre quadrat, una gran quantitat d'aigua acompanyada de llamps i trons que van provocar alguns problemes al municipi. La principal va ser el desplaçament d'algunes tapes de clavegueram en diferents punts de Palafolls, cosa que posava en perill la circulació de vehicles i també de vianants. L'aigua, però, va negar molts punts de Palafolls i va entrar en habitatges i equipaments municipals. La biblioteca, el casal d'avis, l'àrea de serveis socials o el MIT van patir l'entrada d'aigua per culpa de la tempesta. Res d'importància, però que demostrava la virulència de l'aigua d'aquell dia anterior al nostre municipi. La policia va haver de fer algunes sortides per atendre també incidències de la pluja, cap d'elles de consideració important. I finalment, fa 10 anys, és a dir, el 2016, el PSC i Esquerra Unitària negociaven amb Ciutadans la seva incorporació a l'equip de govern. Segons va explicar aquesta emissora l'exalcalde de Palafolls, Valentí Agustí, el regidor Martí Victòria, representant de Ciutadans, podria entrar a formar, representant de Ciutadans en aquell moment, ara mateix regidor no adscrit a l'Ajuntament, podria entrar a formar part de l'equip de govern de manera imminent. Per la seva banda, Martí Victòria va assenyalar insistentment que no hi havia res tancat. De fet, es va referir a 4 punts que serien molt importants per arribar a un acord, tot i que no va voler donar més detalls sobre la temàtica d'aquests. El pacte entre socialistes, ecosocialistes i Ciutadans estaria avalat per la secció comarcal del partit. Dos representants comarcals, Luis Tejedor i Joan García, van visitar Palafolls per conèixer més a fons la situació i donar el vistiplau a l'acord, que seria dels pocs, va ser dels pocs, que tancaven les formacions polítiques en ajuntaments catalans.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i és qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i també per les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica, tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixar una mica, demà baixar una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

com sempre, finalitzem l'informatiu repassant quines han sigut les notícies destacades a l'informatiu d'avui. Entre altres, hem parlat de joves emprenedors i, en aquest cas, de Palafolls, que podran optar una subvenció de 17.000 euros per establir-se com a autònoms. La línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. Per rebre aquests diners cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i comprometre's a mantenir el negoci de forma ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia.

També avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles perquè supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El centre ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb el carnet poden endur-se fins a 2 jocs de taula durant 30 dies. L'èxit de la iniciativa és notable i és que hi ha hagut 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

Avui també parla de mobilitat, perquè a SOS Costa Brava i aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloreret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos per la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret de Mar. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors.

A partir d'avui mateix, l'Ajuntament ha prohibit aparcar els vehicles del camí de la Pomereda per protegir la costa. La mesura afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages, l'espai conegut també com a platja de Palafolls. L'actuació respon a un requeriment de l'Estat espanyol per impedir l'accés motoritzat en terrenys que tenen la consideració legal de platja. Per garantir el compliment de la nova normativa, avui s'estan instal·lant pals de fusta amb cordes al llarg de tot el camí per evitar aquest estacionament.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com és habitual, totes les notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Des d'avui es prohibeix aparcar el camí de la Pomareda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha fet efectiva la prohibició d'aparcar el camí de la Pomareda a partir d'avui dilluns 10 d'agost. La mesura, que ha entrat en vigor a la mitjanit de diumenge a dilluns, afecta tot el tram comprès entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. Per garantir el compliment de la nova normativa, durant el dia d'avui s'estan duent a terme treballs per col·locar pals de fusta amb cordes al llarg d'aquest tram. Aquests elements s'instal·len amb l'objectiu d'impedir físicament l'estacionament de vehicles a la zona. Aquesta actuació, segons detallen des del consistori malgratenc, respon a un requeriment de l'Estat espanyol, que és qui gestiona el domini públic marítim o terrestre a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons la Direcció General de la Costa i la Mar, l'Ajuntament ha d'impedir l'accés de vehicles motoritzats en aquest espai per protegir la costa. La decisió se sustenta en la legislació de costes actuals, que prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles en terrenys que tinguin la consideració de platja, una condició que es dona en diversos punts del camí de la Pomareda. Amb aquesta mesura es busca garantir la protecció i la regulació de l'ús a la zona marítima d'aquest municipi. I SOS Costa Brava i Aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. L'associació SOS Costa Brava i Plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en considerar inconcebible que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, les entitats proposen un canvi radical de model. Reclamen que aquests recursos es destinin a millorar el transport públic mitjançant el projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Segons els ecologistes, aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2, a diferència de la prolongació de la C32, que consideren que fomenta el transport privat. Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix, subratllen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei del canvi climàtic. Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: stupid sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree. When he's at my game.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Els joves emprenedors de Palafolls poden optar a una subvenció de fins a 17.000 euros per establir-se com a autònoms. Aquesta línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia. El Consell Comarcal, que és qui atorga aquesta subvenció, ofereix un servei d'acompanyament i assessorament tècnic per facilitar tots els tràmits als joves interessats del nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dilluns. Parlarem també d'altres temes en l'informatiu d'avui. Entre altres, la Biblioteca Enric Miralles supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El Centre Palafollenc ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de 107 jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb carnet poden endur-se fins a 2 jocs durant un període de 30 dies, funcionant de manera similar al préstec de llibres o pel·lícules. L'èxit de la iniciativa és notable, amb 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

I parlarem de qüestions relacionades amb la mobilitat perquè SOS Costa Brava i Aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats ecologistes reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos a la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors. Adverteixen que si la Generalitat manté la voluntat d'iniciar les obres abans del 2027, reprendran les mobilitzacions socials.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui el temps canviarà una mica. La nuvolositat es farà molt abundant durant el matí i variable a la tarda, formada per núvols mitjans i baixos, que durant la primera meitat del dia arribaran a tapar el cel. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component est i nord-est iran cap a component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 19 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 32 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost i ho fem parlant d'economia, però economia dirigida cap als joves, perquè els joves del nostre municipi i també de la comarca poden optar un ajut de 17.000 euros per tal de fer-se autònoms. Els joves de Palafolls que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.094 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar aquesta ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiaris en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'haver iniciat la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un servei d'ajuda i acompanyament específic per tots els joves per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ENS comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu a l'adreça emprenedoria@ccmaresma.cat. I seguim amb altres temes. Ara marxem cap a la biblioteca, que ja compta amb més de 100 jocs de taula disponibles en el servei de préstecs. La Biblioteca Enric Miralles ha consolidat un servei que permet als veïns i veïnes portar la cultura del joc més enllà de les seves parets. Es tracta del préstec de jocs de taula, amb una col·lecció que ja supera el centenar d'opcions. El centre ofereix la possibilitat d'endur-se aquest material a casa, fomentant així noves formes d'oci i aprenentatge a l'entorn familiar. El funcionament d'aquest servei és similar al dels llibres o pel·lícules. Qualsevol persona amb el carnet de la biblioteca pot demanar fins a un màxim de 2 jocs de taula i disposar d'ells durant un període de 30 dies. La col·lecció actual consta de 107 jocs adaptats a totes les edats i perfils de jugador, incloent-hi modalitats de memòria, estratègia, cooperació, paraules, cartes i misteri. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, reivindica el paper d'aquests equipaments com a centre de descoberta integral.
1: Quan pensem en una biblioteca, sovint pensem en llibres, contes i lectures. Però les biblioteques són molt més que això. Som espais de trobada, d'aprenentatge, de descoberta i també de joc. A la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls tenim una col·lecció de més d'un centenar de jocs de taula a disposició dels nostres usuaris. Actualment comptem amb 107 jocs pensats per a totes les edats i diferents tipus de jugadors. Jocs de memòria, d'estratègia, de cooperació, de paraules, de cartes, de misteri... Una gran varietat perquè cada persona pugui trobar aquell joc que més s'adapti als seus gustos.
0: Per facilitar la tria, la biblioteca disposa d'un catàleg amb fotografies de cada joc on s'especifica l'edat recomanable, el nombre de jugadors, la durada de les partides i una breu explicació del seu funcionament. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les opcions disponibles abans de fer la seva petició. Com que es tracta de materials amb moltes peces petites, des del centre es recomana que tant la recollida com la devolució es facin exclusivament al taulell de la biblioteca, mai a la bústia de retorn, per poder revisar que el joc estigui complet i en bones condicions. En el cas dels infants, el préstec s'ha de fer sempre amb l'acompanyament d'un adult responsable. L'èxit d'aquesta proposta és evident, ja que durant els primers 6 mesos d'aquest any ja s'han registrat 167 préstecs. Miralles destaca que aquesta xifra demostra que el joc també és cultura.
1: I us recordem que els jocs de taula no són només entreteniment. Quan juguem, aprenem a prendre decisions, a treballar la concentració, la creativitat i la resolució de problemes. Aprenem a respectar unes normes compartides i, sobretot, creem espais de relació i comunicació. Per això diem que el joc també és cultura. Igual que un llibre ens pot transportar a altres mons, un joc ens pot fer pensar, imaginar i connectar amb altres persones. Des de la Biblioteca Enric Miralles volem continuar oferint propostes que facin de la biblioteca un espai viu proper i obert a tothom. Un lloc on poder llegir, però també jugar, crear, aprendre i compartir.
0: Aquest servei de préstec es complementa amb l'activitat de la tribu juganera, que convida les famílies a jugar a la mateixa biblioteca cada divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre. I ara parlem de mobilitat perquè SOS Costa Brava i aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palau Dalmas, alerta que el projecte actual no és la solució als problemes de la zona. També per això demanen la dimissió de Paneque, perquè diuen que no pot ser que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial.
2: Nosaltres creiem que aquest projecte no millora els problemes de mobilitat de la zona. Nosaltres som conscients de que hi ha, sinó que els agreuja, nosaltres som conscients que hi ha un problema de mobilitat a la zona i n'hem estat parlant diverses vegades amb la Generalitat. Nosaltres creiem, és evident que hi ha una saturació durant l'estiu i alguns caps de setmana de les infraestructures viàries que hi ha des de la sortida de la C32 fins a Blanes i després fins a Lloret i que provoquen greus problemes. Nosaltres apostem per diferents mesures que hem traslladat a la Generalitat. Nosaltres creiem que s'ha de fer actuacions de millora del transport públic. El bus ràpid Blanes Lloret està a punt d'executar, però també defensem el tren tram de Palafolls Blanes Lloret.
0: Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta mateixa infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix subratllen que el Tribunal Superior de Justícia ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei de canvi climàtic. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, els ecologistes proposen destinar aquests recursos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Palau Dalmas defensa que aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit. A més, el president de l'entitat critica la incoherència de la Generalitat, assegurant que el model d'ampliació d'autopistes va en contra del que es promulga quan es diu que hem de reduir les emissions de CO2.
2: Aquest tren tram donaria solució a la mobilitat de la gent que viu i treballa en aquestes tres poblacions, a Palafolls, Blanes i Lloret, traient cotxes de les carreteres actuals i que, per tant, milloraria eminentment la mobilitat. Nosaltres així ho hem transmès al Departament de la Generalitat, al Departament de Territori, els quals van estar oberts a totes aquestes solucions i alternatives que nosaltres apostàvem, però en un moment donat, degut a pressions, suposo, d'alguns lobbies, sobretot de Lloret, s'ha cedit i ha tornat a anunciar la consellera Paneque se farà un estudi informatiu la mobilitat, o sigui, un estudi informatiu per prolongar la C32 fins a Lloret de Mar.
0: Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció de Junts per Catalunya que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027. SOS Costa Brava i Aturem la C32 han advertit que si el govern insisteix a executar la infraestructura, es tornaran a mobilitzar i buscaran complicitats amb altres entitats del país que s'oposen a grans projectes viaris.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem al 2025, quan va augmentar l'atur per primer cop en 5 mesos. Aquell mes de juliol es va trencar la ratxa que portava acumulada al nostre municipi pel que feia a les dades de l'atur. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Palafolls va tancar juliol amb 383 persones aturades, 4 més, respecte al juny. La dada representava una taxa total d'aturats en el nostre poble del 7,17%. Comparat amb l'any anterior, hi havia 7 persones menys a les llistes de desocupats, llavors hi havia 390 persones. Pel que fa a la comarca, el Maresme registrava un total de 19.080 persones aturades. Això suposa, o suposava l'any passat, el 8,26% de la població activa, amb un augment de 146 persones a les llistes del SOC.

Marxem 5 anys enrere en el temps, al 2021, i és que l'aiguat que va haver-hi el dia anterior deixava més de 45 litres per metre quadrat a Palafolls. Les fortes pluges van deixar registres poc habituals i molt concentrats. En tot aquell dia van caure 45 litres per metre quadrat, una gran quantitat d'aigua acompanyada de llamps i trons que van provocar alguns problemes al municipi. La principal va ser el desplaçament d'algunes tapes de clavegueram en diferents punts de Palafolls, cosa que posava en perill la circulació de vehicles i també de vianants. L'aigua, però, va negar molts punts de Palafolls i va entrar en habitatges i equipaments municipals. La biblioteca, el casal d'avis, l'àrea de serveis socials o el MIT van patir l'entrada d'aigua per culpa de la tempesta. Res d'importància, però que demostrava la virulència de l'aigua d'aquell dia anterior al nostre municipi. La policia va haver de fer algunes sortides per atendre també incidències de la pluja, cap d'elles de consideració important. I finalment, fa 10 anys, és a dir, el 2016, el PSC i Esquerra Unitària negociaven amb Ciutadans la seva incorporació a l'equip de govern. Segons va explicar aquesta emissora, l'exalcalde de Palafolls, Valentí Agustí, el regidor Martí Victòria, representant de Ciutadans, podria entrar a formar, representant de Ciutadans en aquell moment, ara mateix regidor no adscrit a l'Ajuntament, podria entrar a formar part de l'equip de govern de manera imminent. Per la seva banda, Martí Victòria va assenyalar insistentment que no hi havia res tancat. De fet, es va referir a 4 punts que serien molt importants per arribar a un acord, tot i que no va voler donar més detalls sobre la temàtica d'aquests. El pacte entre socialistes, ecosocialistes i Ciutadans estaria avalat per la secció comarcal del partit. Dos representants comarcals, Luis Tejedor i Joan García, van visitar Palafolls per conèixer

0: i és qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i també per les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que, doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i, com a molt, amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui, doncs, s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica, tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se a la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixant una mica, demà baixant una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

com sempre, finalitzem l'informatiu repassant quines han sigut les notícies destacades a l'informatiu d'avui. Entre altres, hem parlat de joves emprenedors, i en aquest cas de Palafolls, que podran optar una subvenció de 17.000 euros per establir-se com a autònoms. La línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. Per rebre aquests diners cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i comprometre's a mantenir el negoci de forma ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia.

També avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles perquè supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El centre ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb el carnet poden endur-se fins a 2 jocs de taula durant 30 dies. L'èxit de la iniciativa és notable i és que hi ha hagut 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

Avui també hem parlat de mobilitat, perquè a SOS Costa Brava i aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos per la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret de Mar. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors.

0: agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com és habitual, totes les notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
3: Gaudeix de l'estiu. Cada dia, amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: La tribu juganera de la Biblioteca Enric Miralles ja compta amb un catàleg de més de 100 jocs de taula. La Biblioteca de Palafolls continua transformant-se en un espai que va molt més enllà de la lectura. A través de la iniciativa de la tribu juganera, el centre ofereix cada divendres a la tarda un punt de trobada per famílies i grups d'amics centrats en els jocs de taula, una proposta que es complementa amb l'èxit del seu servei de préstec de jocs. L'activitat es realitza cada divendres de 5 de la tarda a 7 a la sala infantil de la biblioteca. Es tracta d'una aposta oberta a tothom sense necessitat d'inscripció prèvia, on els infants acompanyats d'un adult poden descobrir noves maneres de divertir-se i reforçar vincles a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca s'ha subratllat la importància d'obrir l'equipament a noves dinàmiques com aquestes. Actualment la biblioteca compta ja amb una col·lecció de 107 jocs de taula que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació, cartes i misteri, i tots ells adaptats per totes les edats. Aquest servei ha tingut una recepció molt positiva i és que ja ha registrat un total de 167 préstecs durant els primers 6 mesos d'aquest any. Els usuaris poden consultar un catàleg amb fotografies i explicacions tècniques per escollir fins a un màxim de 2 jocs durant 30 dies amb el carnet de la biblioteca. Des de la biblioteca s'ha defensat que aquesta vessant lúdica és una part fonamental de la vida cultural per també als infants de Palafolls. Per garantir que el material es mantingui en bon estat, tant la recollida com la devolució dels jocs s'han de fer directament al taulell de la biblioteca, evitant l'ús de la bústia de retorn. Els infants que vulguin fer ús del préstec han d'anar acompanyats d'un adult responsable, i des de la biblioteca s'ha recordat que jugar no és només entreteniment, sinó que també ajuda a treballar capacitats clau com la concentració, la creativitat i la resolució de problemes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: dum dum dum dum dum.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Tarda de dilluns, tarda de nou al de Gorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou, però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
4: De Gorra Express.
5: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
6: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'associació...

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 10 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi perquè demà passat es viurà l'eclipsi. A Palafolls ja ho tenim tot organitzat per poder-lo veure. Serà el proper 12 d'agost a l'esplanada del castell. Hi haurà un sopar popular i després també l'actuació de la Pell Roja. La proposta començarà a les 7 de la tarda, tot i que l'eclipsi començarà cap a 7:45 del vespre. Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de Festa Major. D'entre les propostes, aquesta nova setmana destacarem aquesta tarda el torneig de Catan Júnior, que començarà a 6:45 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala. A part, també una miqueta més tard, a les 6, hi haurà torneig de Catan per a joves al mateix indret.
0: No t'ho perdis.
1: Una altra activitat d'aquesta tarda començarà a 7:45 de la tarda la proposta Rodoreda, Flors i Festa, a les Peixateries Velles, un taller per a famílies amb llibres reciclats, a càrrec d'Assumpta Mercader i Mireia Còrdoba, organitzat per la Guarda del Llibre. I a partir de les 7 de la tarda, el concurs de puzzle a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. Demà hi ha previst torneig de Catan a partir de les 6 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala, i continuarà també el concurs de puzzle a partir de les 7 de la tarda. I també tindrem animació infantil a les 7 de la tarda al parc de Francesc Macià amb l'espectacle La Festa, a càrrec dels Germans Cartoon.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes, en aquest cas dins l'Estiueja't de Pineda. Divendres hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. Sense oblidar que diumenge també tindrem la Holy Party, una festa popular que es farà a l'espai de l'Skate Park per a joves a partir de les 7 de la tarda. Canviem l'agenda de Pineda, parla de Calella, per destacar aquest vespre a partir de les 9 a l'Església de Santa Maria i Sant Nicolau, concert d'Aranjuez, a càrrec de l'orquestra Camerart, juntament amb el prestigiós guitarrista Celil Refik Kaya. Les entrades les podeu aconseguir a www.mediterraneanguitarfestival.com. Si seguim avançant, ens fixem també en les propostes al municipi de Tordera, municipi que també ha organitzat un esdeveniment en motiu de l'eclipsi solar. Serà l'aparcament de la carretera de Fogars demà passat dimecres. A part, també el divendres tindrem sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, i és que comencen els actes de la Festa Major de Tordera 2026, i a les 10 d'aquell mateix dia hi haurà correfoc infantil i posteriorment la Caset DJ amb la disco dels 80 fins al 2000.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem al municipi de Blanes. Demà toca de nou cinema als barris, projectant la pel·lícula Jumanji. Serà a les 10 del vespre al Passeig de la Mestrança, al Port. I un apunt més d'aquesta agenda cultural: el dijous de música en viu que organitza l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 9:15 del vespre, sopar i música en directe, aquesta setmana amb Sweet Savage.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al Degorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: balls of fire.
1: De Gorra Express. Són les 5.

0: Els joves de Palafolls poden optar a un ajut de 17.000 euros per fer-se autònoms. Els joves del nostre municipi que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.000 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar a l'ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre de 2025 i la data del límit de presentació de les sol·licituds, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiàries en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'iniciar la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal, que és qui ofereix aquests ajuts, també està oferint un servei d'ajuda i acompanyament específic pels joves de la comarca per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ENS comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves de Palafolls i també del Maresme que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu electrònic a l'adreça emprenedoria@ccmaresme.cat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al Degorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada! Degorra!

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al de Gorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: these beautiful things that I've got.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Busques
5: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Èxits un rere l'altre.
7: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
8: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
9: Senzillament som així i ens agrada...
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

0: Transports Costa Brava i aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. L'associació SOS Costa Brava i plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. En considerar inconcebible que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, les entitats proposen un canvi radical de model. Reclamen que aquests recursos es destinin a millorar el transport públic mitjançant el projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Segons els ecologistes, aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2, a diferència de la prolongació de la C32, que consideren que fomenta el transport privat. Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix, subratllen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei del canvi climàtic. Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al de Gorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 10 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi perquè demà passat es viurà l'eclipsi. A Palafolls ja ho tenim tot organitzat per poder-lo veure. Serà el proper 12 d'agost a l'esplanada del castell. Hi haurà un sopar popular i després també l'actuació de la Pell Roja. La proposta començarà a les 7 de la tarda, tot i que l'eclipsi començarà cap a 7:45 del vespre. Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de Festa Major. D'entre les propostes, aquesta nova setmana destacarem aquesta tarda el torneig de Catan Júnior, que començarà a 6:45 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala. A part, també una miqueta més tard, a les 6, hi haurà torneig de Catan per a joves al mateix indret.
0: No t'ho perdis.
1: Una altra activitat d'aquesta tarda començarà a 7:45 de la tarda la proposta Rodoreda, Flors i Festa, a les Peixateries Velles, un taller per a famílies amb llibres reciclats, a càrrec d'Assumpta Mercader i Mireia Còrdoba, organitzat per la Guarda del Llibre. I a partir de les 7 de la tarda, el concurs de puzzle a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. Demà hi ha previst torneig de Catan a partir de les 6 de la tarda als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala i continuarà també el concurs de puzzle a partir de les 7 de la tarda. I també tindrem animació infantil a les 7 de la tarda al parc de Francesc Macià amb l'espectacle La Festa, a càrrec dels Germans Cartoon.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes, en aquest cas dins l'Estiueja't de Pineda. Divendres hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. Sense oblidar que diumenge també tindrem la Holly Party, una festa popular que es farà a l'espai de l'Skate Park per a joves a partir de les 7 de la tarda. Canviem l'agenda de Pineda, parla de Calella, per destacar aquest vespre a partir de les 9 a l'Església de Santa Maria i Sant Nicolau, concert d'Aranjuez, a càrrec de l'orquestra Camerart, juntament amb el prestigiós guitarrista Celil Refik Kaya. Les entrades les podeu aconseguir a www.mediterraneanguitarfestival.com. Si seguim avançant, ens fixem també en les propostes al municipi de Tordera, municipi que també ha organitzat un esdeveniment en motiu de l'eclipsi solar. Serà l'aparcament de la carretera de Fogars demà passat dimecres. A part, també el divendres tindrem sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, i és que comencen els actes de la Festa Major de Tordera 2026, i a les 10 d'aquell mateix dia hi haurà correfoc infantil i posteriorment la Caset DJ amb la disco dels 80 fins al 2000.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem al municipi de Blanes. Demà toca de nou cinema als barris, projectant la pel·lícula Jumanji. Serà a les 10 del vespre al Passeig de la Mestrança al Port. I un apunt més d'aquesta agenda cultural. El dijous, de música en viu que organitza l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 9:15 del vespre, sopar i música en directe aquesta setmana amb Sweet Savage.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al Degorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou, però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat. Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
2: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
2: Escoltes
3: Ràdio Palafolls, al 107.7
2: FM.

0: La tribu juganera de la Biblioteca Enric Miralles ja compta amb un catàleg de més de 100 jocs de taula. La Biblioteca de Palafolls continua transformant-se en un espai que va molt més enllà de la lectura. A través de la iniciativa de la tribu juganera, el centre ofereix cada divendres a la tarda un punt de trobada per famílies i grups d'amics centrats en els jocs de taula, una proposta que es complementa amb l'èxit del seu servei de préstec de jocs. L'activitat es realitza cada divendres de 5 de la tarda a 7 a la sala infantil de la biblioteca. Es tracta d'una aposta oberta a tothom sense necessitat d'inscripció prèvia, on els infants acompanyats d'un adult poden descobrir noves maneres de divertir-se i reforçar vincles a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca s'ha subratllat la importància d'obrir l'equipament a noves dinàmiques com aquestes. Actualment la biblioteca compta ja amb una col·lecció de 107 jocs de taula que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació, cartes i misteri, i tots ells adaptats per totes les edats. Aquest servei ha tingut una recepció molt positiva i és que ja ha registrat un total de 167 préstecs durant els primers 6 mesos d'aquest any. Els usuaris poden consultar un catàleg amb fotografies i explicacions tècniques per escollir fins a un màxim de 2 jocs durant 30 dies amb el carnet de la biblioteca. Des de la biblioteca s'ha defensat que aquesta vessant lúdica és una part fonamental de la vida cultural per també als infants de Palafolls. Per garantir que el material es mantingui en bon estat, tant la recollida com la devolució dels jocs s'han de fer directament al taulell de la biblioteca, evitant l'ús de la bústia de retorn. Els infants que vulguin fer ús del préstec han d'anar acompanyats d'un adult responsable, i des de la biblioteca s'ha recordat que jugar no és només entreteniment, sinó que també ajuda a treballar capacitats clau com la concentració, la creativitat i la resolució de problemes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al Degorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a...

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dilluns, tarda de nou al Degorra Express. Avui una nova oportunitat per guanyar un bon premi. Ara t'explico quin, però abans rebobinem. Anem fins divendres a la tarda, quan sortejàvem un àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos, segons la cultura o la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor? Doncs era Afrodita. Ja ens ho deien a la pel·lícula Mamma Mia. I en aquest cas, una guanyadora que s'emporta aquest àpat per dues persones al Balconet, l'Angelina Balló, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, perquè acabis la temporada d'estiu com cal, gaudint de les diferents atraccions, piscines, instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobaràs davant per davant de la ràdio. Una molt bona proposta, i en aquest cas amb una pregunta que també té alguna cosa de misticisme i de màgia. Us explico. Tot just demà passat mateix, el proper 12 d'agost, es viurà l'eclipsi. De fet, no t'explico res de nou. Però Palafolls, l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment especial per poder veure l'eclipsi a on del nostre municipi. Aquesta és la resposta que busquem. Hi ha una activitat que començarà a partir de les 7 de la tarda a Palafolls, amb sopar popular, la vista de l'eclipsi, això sí, amb protecció, i després música de petit format. Però a Palafolls, on es farà aquesta trobada per veure l'eclipsi organitzada per l'Ajuntament? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del de Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Els joves emprenedors de Palafolls poden optar a una subvenció de fins a 17.000 euros per establir-se com a autònoms. Aquesta línia d'ajuts s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia. El Consell Comarcal, que és qui atorga aquesta subvenció, ofereix un servei d'acompanyament i assessorament tècnic per facilitar tots els tràmits als joves interessats del nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dilluns. Parlarem també d'altres temes en l'informatiu d'avui. Entre altres, la Biblioteca Enric Miralles supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El Centre Palafollenc ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de 107 jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb carnet poden endur-se fins a 2 jocs durant un període de 30 dies, funcionant de manera similar al préstec de llibres o pel·lícules. L'èxit de la iniciativa és notable, amb 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

I parlarem de qüestions relacionades amb la mobilitat, perquè SOS Costa Brava i Aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats ecologistes reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos a la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors. Adverteixen que si la Generalitat manté la voluntat d'iniciar les obres abans del 2027, reprendran les mobilitzacions socials.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui el temps canviarà una mica. La nuvolositat es farà molt abundant durant el matí i variable a la tarda, formada per núvols mitjans i baixos, que durant la primera meitat del dia arribaran a tapar el cel. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component est i nord-est iran cap a component sud-est. El mar estarà en estat de marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 19 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 32 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost i ho fem parlant d'economia, però economia dirigida cap als joves, perquè els joves del nostre municipi i també de la comarca poden optar un ajut de 17.000 euros per tal de fer-se autònoms. Els joves de Palafolls que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.094 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar aquesta ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiaris en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'haver iniciat la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un servei d'ajuda i acompanyament específic per tots els joves per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ENS comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu a l'adreça emprenedoria@ccmaresma.cat. I seguim amb altres temes. Ara marxem cap a la biblioteca, que ja compta amb més de 100 jocs de taula disponibles en el servei de préstecs. La Biblioteca Enric Miralles ha consolidat un servei que permet als veïns i veïnes portar la cultura del joc més enllà de les seves parets. Es tracta del préstec de jocs de taula, amb una col·lecció que ja supera el centenar d'opcions. El centre ofereix la possibilitat d'endur-se aquest material a casa, fomentant així noves formes d'oci i aprenentatge a l'entorn familiar. El funcionament d'aquest servei és similar al dels llibres o pel·lícules. Qualsevol persona amb el carnet de la biblioteca pot demanar fins al màxim de 2 jocs de taula i disposar d'ells durant un període de 30 dies. La col·lecció actual consta de 107 jocs adaptats a totes les edats i perfils de jugador, incloent-hi modalitats de memòria, estratègia, cooperació, paraules, cartes i misteri. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, reivindica el paper d'aquests equipaments com a centre de descoberta integral.
1: Quan pensem en una biblioteca, sovint pensem en llibres, contes i lectures. Però les biblioteques són molt més que això. Som espais de trobada, d'aprenentatge, de descoberta i també de joc. A la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls tenim una col·lecció de més d'un centenar de jocs de taula a disposició dels nostres usuaris. Actualment comptem amb 107 jocs pensats per a totes les edats i diferents tipus de jugadors. Jocs de memòria, d'estratègia, de cooperació, de paraules, de cartes, de misteri... Una gran varietat perquè cada persona pugui trobar aquell joc que més s'adapti als seus gustos.
0: Per facilitar la tria, la biblioteca disposa d'un catàleg amb fotografies de cada joc on s'especifica l'edat recomanable, el nombre de jugadors, la durada de les partides i una breu explicació del seu funcionament. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les opcions disponibles abans de fer la seva petició. Com que es tracta de materials amb moltes peces petites, des del centre es recomana que tant la recollida com la devolució es facin exclusivament al taulell de la biblioteca, mai a la bústia de retorn, per poder revisar que el joc estigui complet i en bones condicions. En el cas dels infants, el préstec s'ha de fer sempre amb l'acompanyament d'un adult responsable. L'èxit d'aquesta proposta és evident, ja que durant els primers 6 mesos d'aquest any ja s'han registrat 167 préstecs. Miralles destaca que aquesta xifra demostra que el joc també és cultura.
1: I us recordem que els jocs de taula no són només entreteniment. Quan juguem, aprenem a prendre decisions, a treballar la concentració, la creativitat i la resolució de problemes. Aprenem a respectar unes normes compartides i, sobretot, creem espais de relació i comunicació. Per això diem que el joc també és cultura. Igual que un llibre ens pot transportar a altres mons, un joc ens pot fer pensar, imaginar i connectar amb altres persones. Des de la Biblioteca Enric Miralles volem continuar oferint propostes que facin de la biblioteca un espai viu proper i obert a tothom. Un lloc on poder llegir, però també jugar, crear, aprendre i compartir.
0: Aquest servei de préstec es complementa amb l'activitat de la tribu juganera, que convida les famílies a jugar a la mateixa biblioteca cada divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre. I ara parlem de mobilitat perquè SOS Costa Brava i aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palau Dalmas, alerta que el projecte actual no és la solució als problemes de la zona. També per això demanen la dimissió de Paneque, perquè diuen que no pot ser que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial.
2: Nosaltres creiem que aquest projecte no millora els problemes de mobilitat de la zona. Nosaltres som conscients de que hi ha, sinó que els agreuja, nosaltres som conscients que hi ha un problema de mobilitat a la zona i n'hem estat parlant diverses vegades amb la Generalitat. Nosaltres creiem, és evident que hi ha una saturació durant l'estiu i alguns caps de setmana de les infraestructures viàries que hi ha des de la sortida de la C32 fins a Blanes i després fins a Lloret i que provoquen greus problemes. Nosaltres apostem per diferents mesures que hem traslladat a la Generalitat. Nosaltres creiem que s'ha de fer actuacions de millora del transport públic. El bus ràpid Blanes Lloret està a punt d'executar, però també defensem el tren tram de Palafolls Blanes Lloret.
0: Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta mateixa infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix subratllen que el Tribunal Superior de Justícia ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei de canvi climàtic. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, els ecologistes proposen destinar aquests recursos al projecte del tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Palau Dalmas defensa que aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit. A més, el president de l'entitat critica la incoherència de la Generalitat, assegurant que el model d'ampliació d'autopistes va en contra del que es promulga quan es diu que hem de reduir les emissions de CO2.
2: Aquest tren tram donaria solució a la mobilitat de la gent que viu i treballa en aquestes tres poblacions, a Palafolls, Blanes i Lloret, traient cotxes de les carreteres actuals i que, per tant, milloraria eminentment la mobilitat. Nosaltres així ho hem transmès al Departament de la Generalitat, al Departament de Territori, els quals van estar oberts a totes aquestes solucions i alternatives que nosaltres apostàvem, però en un moment donat, degut a pressions, suposo, d'alguns lobbies, sobretot de Lloret, s'ha cedit i ha tornat a anunciar la consellera Paneque se farà un estudi informatiu la mobilitat, o sigui, un estudi informatiu per prolongar la C32 fins a Lloret de Mar.
0: Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció de Junts per Catalunya que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027. SOS Costa Brava i Aturem la C32 han advertit que si el govern insisteix a executar la infraestructura, es tornaran a mobilitzar i buscaran complicitats amb altres entitats del país que s'oposen a grans projectes viaris.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem al 2025, quan va augmentar l'atur per primer cop en 5 mesos. Aquell mes de juliol es va trencar la ratxa que portava acumulada al nostre municipi pel que feia a les dades de l'atur. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Palafolls va tancar juliol amb 383 persones aturades, 4 més, respecte al juny. La dada representava una taxa total d'aturats en el nostre poble del 7,17%. Comparat amb l'any anterior, hi havia 7 persones menys a les llistes de desocupats, llavors hi havia 390 persones. Pel que fa a la comarca, el Maresme registrava un total de 19.080 persones aturades. Això suposa, o suposava l'any passat, el 8,26% de la població activa, amb un augment de 146 persones a les llistes del SOC.

Marxem 5 anys enrere en el temps, al 2021, i és que l'aiguat que va haver-hi el dia anterior deixava més de 45 litres per metre quadrat a Palafolls. Les fortes pluges van deixar registres poc habituals i molt concentrats. En tot aquell dia van caure 45 litres per metre quadrat, una gran quantitat d'aigua acompanyada de llamps i trons que van provocar alguns problemes al municipi. La principal va ser el desplaçament d'algunes tapes de clavegueram en diferents punts de Palafolls, cosa que posava en perill la circulació de vehicles i també de vianants. L'aigua, però, va negar molts punts de Palafolls i va entrar en habitatges i equipaments municipals. La biblioteca, el casal d'avis, l'àrea de serveis socials o el MIT van patir l'entrada d'aigua per culpa de la tempesta. Res d'importància, però que demostrava la virulència de l'aigua d'aquell dia anterior al nostre municipi. La policia va haver de fer algunes sortides per atendre també incidències de la pluja, cap d'elles de consideració important. I finalment, fa 10 anys, és a dir, el 2016, el PSC i Esquerra Unitària negociaven amb Ciutadans la seva incorporació a l'equip de govern. Segons va explicar aquesta emissora, l'exalcalde de Palafolls, Valentí Agustí, el regidor Martí Victòria, representant de Ciutadans, podria entrar a formar, representant de Ciutadans en aquell moment, ara mateix regidor no adscrit a l'Ajuntament, podria entrar a formar part de l'equip de govern de manera imminent. Per la seva banda, Martí Victòria va assenyalar insistentment que no hi havia res tancat. De fet, es va referir a 4 punts que serien molt importants per arribar a un acord, tot i que no va voler donar més detalls sobre la temàtica d'aquests. El pacte entre socialistes, ecosocialistes i Ciutadans estaria avalat per la secció comarcal del partit. Dos representants comarcals, Luis Tejedor i Joan García, van visitar Palafolls per conèixer més a fons la situació i donar el vistiplau a l'acord, que seria dels pocs, va ser dels pocs, que tancaven les formacions polítiques en ajuntaments catalans.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i és qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i també per les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja i que la temperatura avui baixa una mica, tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara avui baixar una mica, demà baixar una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

com sempre, finalitzem l'informatiu repassant quines han sigut les notícies destacades a l'informatiu d'avui. Entre altres, hem parlat de joves emprenedors, i en aquest cas de Palafolls, que podran optar una subvenció de 17.000 euros per establir-se com a autònoms. La línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. Per rebre aquests diners cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i comprometre's a mantenir el negoci de forma ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia.

Els usuaris amb el carnet poden endur-se fins a 2 jocs de taula durant 30 dies. L'èxit de la iniciativa és notable i és que hi ha hagut 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

Avui també hem parlat de mobilitat, perquè SOS Costa Brava i Atura amb la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloreret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos per la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret de Mar. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com és habitual, totes les notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els joves de Palafolls poden optar a un ajut de 17.000 euros per fer-se autònoms. Els joves del nostre municipi que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.000 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar a l'ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre de 2025 i la data del límit de presentació de les sol·licituds, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiàries en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'iniciar la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal, que és qui ofereix aquests ajuts, també està oferint un servei d'ajuda i acompanyament específic pels joves de la comarca per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ens comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves de Palafolls i també del Maresme que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o enviant un correu electrònic a l'adreça emprenedoria@ccmaresme.cat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els joves emprenedors de Palafolls poden optar a una subvenció de fins a 17.000 euros per establir-se com a autònoms. Aquesta línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia. El Consell Comarcal, que és qui atorga aquesta subvenció, ofereix un servei d'acompanyament i assessorament tècnic per facilitar tots els tràmits als joves interessats del nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dilluns. Parlarem també d'altres temes en l'informatiu d'avui. Entre altres, la Biblioteca Enric Miralles supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El Centre Palafollenc ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de 107 jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb carnet poden endur-se fins a 2 jocs durant un període de 30 dies, funcionant de manera similar al préstec de llibres o pel·lícules. L'èxit de la iniciativa és notable, amb 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

I parlarem de qüestions relacionades amb la mobilitat, perquè SOS Costa Brava i Aturem la C32 exigeixen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. Les entitats ecologistes reclamen la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret per considerar-lo un malbaratament de recursos públics. En el seu lloc proposen destinar els 110 milions d'euros previstos a la creació d'una alternativa ferroviària que connecti Palafolls, Blanes i Lloret. Els opositors critiquen la incoherència del govern per impulsar infraestructures viàries en ple context d'emergència climàtica i recorden que la justícia ja va anul·lar projectes anteriors. Adverteixen que si la Generalitat manté la voluntat d'iniciar les obres abans del 2027, reprendran les mobilitzacions socials.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui el temps canviarà una mica. La nuvolositat es farà molt abundant durant el matí i variable a la tarda, formada per núvols mitjans i baixos, que durant la primera meitat del dia arribaran a tapar el cel. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component est i nord-est iran cap a component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran a mínimes que aniran dels 19 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 32 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost i ho fem parlant d'economia, però economia dirigida cap als joves, perquè els joves del nostre municipi i també de la comarca poden optar un ajut de 17.000 euros per tal de fer-se autònoms. Els joves de Palafolls que estiguin pensant en prendre el seu propi negoci o que s'hagin establert recentment pel seu compte tenen a l'abast una subvenció de 17.094 euros. Aquesta línia d'ajuts a l'autoocupació juvenil s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert o que vulguin posar en marxa la seva activitat com a treballadors autònoms. Per poder optar aquesta ajuda, els sol·licitants han d'haver començat la seva activitat entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació, que és el pròxim 22 de setembre, a les 2 del migdia. Un dels requisits principals per rebre la subvenció és el compromís de mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. A més de l'edat, les persones interessades han d'estar inscrites com a beneficiaris en el registre del programa de garantia juvenil el dia abans d'haver iniciat la seva activitat oficial com a autònoms. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica. Tot i que aquesta gestió és d'àmbit general, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un servei d'ajuda i acompanyament específic per tots els joves per facilitar el procés de sol·licitud d'aquesta quantitat econòmica. Des de l'ens comarcal s'assessora els emprenedors en tots els tràmits necessaris per accedir a aquests fons. Els joves que vulguin resoldre dubtes o rebre suport tècnic poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal a través del telèfon 93 693 14 50 o envien un correu a l'adreça emprenedoria@cicimaresma.cat. I seguim amb altres temes. Ara marxem cap a la biblioteca, que ja compta amb més de 100 jocs de taula disponibles en el servei de préstecs. La biblioteca Enric Miralles ha consolidat un servei que permet als veïns i veïnes portar la cultura del joc més enllà de les seves parets. Es tracta del préstec de jocs de taula, amb una col·lecció que ja supera el centenar d'opcions. El centre ofereix la possibilitat d'endur-se aquest material a casa, fomentant així noves formes d'oci i aprenentatge a l'entorn familiar. El funcionament d'aquest servei és similar al dels llibres o pel·lícules. Qualsevol persona amb el carnet de la biblioteca pot demanar fins a un màxim de 2 jocs de taula i disposar d'ells durant un període de 30 dies. La col·lecció actual consta de 107 jocs adaptats a totes les edats i perfils de jugador, incloent-hi modalitats de memòria, estratègia, cooperació, paraules, cartes i misteri. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, reivindica el paper d'aquests equipaments com a centre de descoberta integral.
1: Quan pensem en una biblioteca, sovint pensem en llibres, contes i lectures. Però les biblioteques són molt més que això. Som espais de trobada, d'aprenentatge, de descoberta i també de joc. A la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls tenim una col·lecció de més d'un centenar de jocs de taula a disposició dels nostres usuaris. Actualment comptem amb 107 jocs pensats per a totes les edats i diferents tipus de jugadors. Jocs de memòria, d'estratègia, de cooperació, de paraules, de cartes, de misteri... Una gran varietat perquè cada persona pugui trobar aquell joc que més s'adapti als seus gustos.
0: Per facilitar la tria, la biblioteca disposa d'un catàleg amb fotografies de cada joc on s'especifica l'edat recomanable, el nombre de jugadors, la durada de les partides i una breu explicació del seu funcionament. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les opcions disponibles abans de fer la seva petició. Com que es tracta de materials amb moltes peces petites, des del centre es recomana que tant la recollida com la devolució es facin exclusivament al taulell de la biblioteca, mai a la bústia de retorn, per poder revisar que el joc estigui complet i en bones condicions. En el cas dels infants, el préstec s'ha de fer sempre amb l'acompanyament d'un adult responsable. L'èxit d'aquesta proposta és evident, ja que durant els primers 6 mesos d'aquest any ja s'han registrat 167 préstecs. Miralles destaca que aquesta xifra demostra que el joc també és cultura.
1: I us recordem que els jocs de taula no són només entreteniment. Quan juguem, aprenem a prendre decisions, a treballar la concentració, la creativitat i la resolució de problemes. Aprenem a respectar unes normes compartides i, sobretot, creem espais de relació i comunicació. Per això diem que el joc també és cultura. Igual que un llibre ens pot transportar a altres mons, un joc ens pot fer pensar, imaginar i connectar amb altres persones. Des de la Biblioteca Enric Miralles volem continuar oferint propostes que facin de la biblioteca un espai viu, proper i obert a tothom. Un lloc on poder llegir, però també jugar, crear, aprendre i compartir.
0: Aquest servei de préstec es complementa amb l'activitat de la Tribu Juganera, que convida les famílies a jugar a la mateixa biblioteca cada divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre. I ara parlem de mobilitat perquè SOS Costa Brava i Aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palau Dalmas, alerta que el projecte actual no és la solució als problemes de la zona. També per això demanen la dimissió de Paneque, perquè diuen que no pot ser que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial.
2: Nosaltres creiem que aquest projecte no millora els problemes de mobilitat de la zona. Nosaltres som conscients de que hi ha, sinó que els agreuja, nosaltres som conscients que hi ha un problema de mobilitat a la zona i n'hem estat parlant diverses vegades amb la Generalitat. Nosaltres creiem, és evident que hi ha una saturació durant l'estiu i alguns caps de setmana de les infraestructures viàries que hi ha des de la sortida de la C32 fins a Blanes i després fins a Lloret i que provoquen greus problemes. Nosaltres apostem per diferents mesures que hem traslladat a la Generalitat. Nosaltres creiem que s'ha de fer actuacions de millora del transport públic. El bus ràpid Blanes Lloret està a punt d'executar, però també defensem el tren tram de Palafolls Blanes Lloret.
0: Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta mateixa infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix subratllen que el Tribunal Superior de Justícia ja va declarar nul el projecte anterior, perquè no s'ajustava a la llei de canvi climàtic. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, els ecologistes proposen destinar aquests recursos al projecte del tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Palau Dalmas defensa que aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit. A més, el president de l'entitat critica la incoherència de la Generalitat, assegurant que el model d'ampliació d'autopistes va en contra del que es promulga quan es diu que hem de reduir les emissions de CO2.
2: Aquest tren tram donaria solució a la mobilitat de la gent que viu i treballa en aquestes tres poblacions, de Palafolls, Blanes i Lloret, traient cotxes de les carreteres actuals i que, per tant, milloraria eminentment la mobilitat. Nosaltres així ho hem transmès al Departament de la Generalitat, al Departament de Territori, els quals van estar oberts a totes aquestes solucions i alternatives que nosaltres apostàvem, però en un moment donat, degut a pressions, suposo, d'alguns lobbies, sobretot de Lloret, s'ha cedit i ha tornat a anunciar la consellera Paneque se farà un estudi informatiu la mobilitat, o sigui, un estudi informatiu per prolongar la C32 fins a Lloret de Mar.
0: Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció de Junts per Catalunya que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027. SOS Costa Brava i Aturem la C32 han advertit que si el govern insisteix a executar la infraestructura, es tornaran a mobilitzar i buscaran complicitats amb altres entitats del país que s'oposen a grans projectes viaris.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem al 2025, quan va augmentar l'atur per primer cop en 5 mesos. Aquell mes de juliol es va trencar la ratxa que portava acumulada al nostre municipi pel que feia a les dades de l'atur. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Palafolls va tancar juliol amb 383 persones aturades, 4 més, respecte al juny. La dada representava una taxa total d'aturats en el nostre poble del 7,17%. Comparat amb l'any anterior, hi havia 7 persones menys a les llistes de desocupats. Llavors hi havia 390 persones. Pel que fa a la comarca, el Maresme registrava un total de 19.080 persones aturades. Això suposa, o suposava l'any passat, el 8,26% de la població activa, amb un augment de 146 persones a les llistes del SOC.

Marxem 5 anys enrere en el temps, al 2021, i és que l'aiguat que va haver-hi el dia anterior deixava més de 45 litres per metre quadrat a Palafolls. Les fortes pluges van deixar registres poc habituals i molt concentrats. En tot aquell dia van caure 45 litres per metre quadrat, una gran quantitat d'aigua acompanyada de llamps i trons que van provocar alguns problemes al municipi. La principal va ser el desplaçament d'algunes tapes de clavegueram en diferents punts de Palafolls, cosa que posava en perill la circulació de vehicles i també de vianants. L'aigua, però, va negar molts punts de Palafolls i va entrar en habitatges i equipaments municipals. La biblioteca, el casal d'avis, l'àrea de serveis socials o el MIT van patir l'entrada d'aigua per culpa de la tempesta. Res d'importància, però que demostrava la virulència de l'aigua d'aquell dia anterior al nostre municipi. La policia va haver de fer algunes sortides per atendre també incidències de la pluja, cap d'elles de consideració important. I finalment, fa 10 anys, és a dir, el 2016, el PSC i Esquerra Unitària negociaven amb Ciutadans la seva incorporació a l'equip de govern. Segons va explicar aquesta emissora l'exalcalde de Palafolls, Valentí Agustí, el regidor Martí Victòria, representant de Ciutadans, podria entrar a formar, representant de Ciutadans en aquell moment, ara mateix regidor no adscrit a l'Ajuntament, podria entrar a formar part de l'equip de govern de manera imminent. Per la seva banda, Martí Victòria va assenyalar insistentment que no hi havia res tancat. De fet, es va referir a 4 punts que serien molt importants per arribar a un acord, tot i que no va voler donar més detalls sobre la temàtica d'aquests. El pacte entre socialistes, ecosocialistes i Ciutadans estaria avalat per la secció comarcal del partit. Dos representants comarcals, Luis Tejedor i Joan García, van visitar Palafolls per conèixer més a fons la situació i donar el vistiplau a l'acord, que seria dels pocs, va ser dels pocs, que tancaven les formacions polítiques en ajuntaments catalans.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i és qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i també per les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica. Tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se a la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara avui baixant una mica, demà baixant una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

com sempre, finalitzem l'informatiu repassant quines han sigut les notícies destacades a l'informatiu d'avui. Entre altres, hem parlat de joves emprenedors, i en aquest cas de Palafolls, que podran optar una subvenció de 17.000 euros per establir-se com a autònoms. La línia d'ajut s'adreça a persones d'entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa la seva activitat econòmica o que ho hagin fet recentment. Per rebre aquests diners cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i comprometre's a mantenir el negoci de forma ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica finalitza el pròxim 22 de setembre a les 2 del migdia.

També avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles perquè supera el centenar de jocs de taula disponibles en el seu servei de préstec. El centre ha consolidat aquesta oferta cultural amb una col·lecció de jocs que inclouen modalitats d'estratègia, memòria, cooperació i misteri per totes les edats. Els usuaris amb el carnet poden endur-se fins a 2 jocs de taula durant 30 dies. L'èxit de la iniciativa és notable i és que hi ha hagut 167 préstecs registrats només durant el primer semestre d'aquest 2026.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 10 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com és habitual, totes les notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els Costa Brava i Aturem la C32 demanen la dimissió de la consellera Paneque i proposen un tren tram fins a Palafolls. L'associació SOS Costa Brava i Plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret. En un comunicat conjunt, les entitats han exigit també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Han considerat inconcebible que el departament continuï impulsant aquesta infraestructura en un context d'emergència climàtica i forta oposició territorial. Davant el cost estimat de 110 milions d'euros per allargar l'autopista, les entitats proposen un canvi radical de model. Reclamen que aquests recursos es destinin a millorar el transport públic mitjançant el projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Segons els ecologistes, aquesta alternativa ferroviària seria una eina real per reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2, a diferència de la prolongació de la C32, que consideren que fomenta el transport privat. Les entitats recorden que el Departament de Territori ha arribat a redactar fins a 5 projectes diferents per a aquesta infraestructura, el que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. Així mateix, subratllen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va declarar nul el projecte anterior perquè no s'ajustava a la llei del canvi climàtic. Aquesta ofensiva de les entitats arriba poc després que el Parlament de Catalunya aprovés una moció que insta el govern a iniciar les obres de l'autopista abans de l'1 de gener del 2027.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.7